Bracunyens, prenes de curatge, que la pau vos vengo passasi, ne sabio un gran